0: todos com a ligação. Tant per a persona, no sé si per a persona, però de les amigues que casaran per fer la llengua. Tant, cada petit, o com la llengua que s'ha dit, el que és un sempre que diu, o que s'ha dit que s'ha dit, o s'ha dit que s'ha dit que s'ha dit, en el cap s'ha dit que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, que s'ha dit que s'ha dit, per formar l'interrogació que ja som, però si no fa aquesta cosa al costat, a mi dic si no m'hi sol per l'altre d'aquí, m'ho ha per interessar per l'altre. Aleshores, com us dic, ara hi caig la massa de
1: sol. Aleshores,
0: en l'altre, sí? Aleshores, aquí, doncs aquí, mira, els hem curat, i jo no sé ni cosa de la carretera, i tant per dir, va, sí, hi podria posar, amb el que s'ha incorporat, com que com els seus col·legats, que m'he d'aquí,
1: Gracias.
0: Era la cara de que se fue a un campo de pánico, pero es que se estaba en un pánico.

espai l'antiquisme, l'ica, l'antic, però un comunista truïna d'un tambor de l'any que no fa truca o truca, un comunista que feia per llematí, que feia no per turístic.

0: mateix Hamas contesta la culpa a l'estat d'Abbas en que hi ha fet un nom encomanat.
1: Gracias.

0: tant sense, però una poca de llarg no va guanyar una cosa que jo estava amb el pura ni que no va ser la bullint centre rodada i som de la fe i tenir en tant de cap en el cançó.
1: Hey,

que acaben cercant-li, no hi hagi de saber que ho seria. Molt tan fet que no se tiri, quan no se tiri, va haver de cercant-li, va ser una cosmètica, la mesa clínica, amb sant, que pisti la cap, vivint a la tarda, va, a plàtic, un cop de saït que pas urba, s'ha de ser pointaris, com a tanta al sant, s'es va dir que ja ha de ser passis a l'acte de batisan, de la manera de la cara, de la cara, de la cara, de la cara, de la cara, de

0: proprietat passat és la protecció de la protecció de probàvit o la mare si probàvit o l'inversa. Està probàvit de tir mai de l'alteral i de la conservació de la tinera i la sensació i està la mare si probàvit i no s'ha fet. I esto no està molt bé com la mare si s'ha estimat vostè per ser-hi per ser graner. Tot que han costat ser un programa graner, han parlat la segona de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de l'etat de segon la pell, i pot ser que estem a desigualtat per cent per la mateixa de gasol.
1: I m'hi tinc que fer clar o no tot l'efecte uns anys, i m'hi tinc que fer quan el poc talent de llibre m'ho dic, o sigui, no sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Thank you.